0: vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta un 20% de descuento en una selección de smartphones de marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola y Oppo. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 30 de julio al 2 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
2: Uf, qué frío me ha entrado.
3: ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío.
2: Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo.
4: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
5: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Ser Catalunya, Barcelona.
7: Hi ha un lloc on hi caben tots els esports. Totes les aficions. I totes les opinions. Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 8:45 a la SER i SER Catalunya.
8: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
9: Tots els nostres continguts.
8: Som a tot arreu. Som al teu costat.
9: Descarrega't l'app de la cadena SER.
8: Tot això passa aquí.
7: Anar de festival. Llegir un llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
10: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
7: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la cadena SER i SER Catalunya.
11: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Una bon. I tu hi has anat alguna vegada, no?
1: Hi havia anat fa molt de temps quan ho feien al Parc de l'Espanya Industrial, perquè ara ho fan al...
0: Ho fan al que en diuen l'Espiral dels Tilers,
1: sí.
0: Que és el parc que hi ha al costat de l'estació...
1: De França.
0: De l'estació del Nord.
1: Ai, del Nord, perdó.
0: França està allà, la Ciutadella...
1: Sí, perdó, persona d'Olot que està dient coses de Barcelona. No.
0: Uns cops de peu al mapa, al Google Maps, que pa què?
1: És que a més estacions de tren, no tenim tren,
0: bueno,
1: per
0: escolta,
1: tant...
0: Com que ara et veig una mica perdut, vam anar a veure la versió que han fet aquest any del Hamlet i les coses podrides, versió i direcció d'en Roger Torns. I bé, això és la conversa que vam mantenir amb ells. Tornem amb tu després, que tens mixtape. Estàs molt emprenyat amb les trucades.
1: No em truqueu per telèfon.
0: Comercials.
1: Sí, com algú em truqui per telèfon, t'ho juro que se'm
0: porta
1: l'ira.
0: Però tu ja saps que hi ha una llei ara, no?, que intenta posar fre a tot això.
1: On està? Jo no la veig, està aquí amb nosaltres.
0: Doncs vinga. De moment us quedeu amb això, amb aquesta conversa, aquest reportatge que vam tenir amb la gent de Parking Shakespeare, amb el director Roger Torns i els actors Lluís Català i Ariadna Matas, al Centre Cívic Sendaru, de Barcelona.

0: escapa i més igual.
1: Deixa ja d'observar el terra plorós, com si haguessis de fer tornar el teu pare.
2: Amb el tema d'Hamlet, sisplau, vigila. No et permetis ser la seva joguina.
3: No t'escapis! Vull que miris als ulls! Sigues sincera!
1: Em fas mal.
0: Però com que ens en fem sempre una mica més, ja ens és igual.
4: Doncs ja estem aquí. Això que seria el... Hola, Parking Shakespeare. Hola. Això seria el quartel general, el centre d'operacions de Parking Shakespeare, el Sendaro.
5: Això seria una mica la sala dels crits, perquè és on escalfem i tothom comença a fer els... i aquestes coses, no?
6: Sembla un circ una mica.
4: Crideu més que crideu després al parc.
5: És que hem d'escalfar la veu perquè, clar, 500, 600 persones a l'aire lliure o escalfem o a la segona funció no arribem.
6: Intimida una mica al principi, però després és això, realment és escalfar, posar-t'hi i, de fet, després és no tenir tanta por, perquè un cop t'hi poses tens l'energia per dir tota aquesta gent ha d'escoltar, no?, el text i si trobes la... el motiu, que és això, que arribi el text, la resta ja està una mica perquè, bueno, perquè ens hem anat entrenant i una mica es tenint en compte la tècnica i...
4: La deus tenir fresca, no? Del col·le?
6: Sí, sí,
4: no?
6: Sí, perquè, exacte.
4: Estàs ja graduat o encara no? Encara estudies?
6: Realment no, perquè hi ha com un treball final de grau i un parell de crèdits que em queden, però jo he anat a una graduació oficialment, vull dir que... Estic en aquest limbo estrany, però sí, bueno, sí, sí.
4: Diguem-ho, t'estàs graduant ara.
6: Sí.
4: Amb el Hamlet. Roger Torns, com estàs, director i autor de la versió?
7: Molt bé, doncs molt content de saber que últimament estan venint quasi 600 persones al parc i que ells estan contents de fer-la i que la gent surt contenta i agraïda, o sigui que molt content.
4: Hamlet, o sigui, tota la vida diem de Hamlet, ens estàvem equivocats o què?
7: Mira, jo quan vam començar a assajar vam dir, perquè rimi un parell de versos i tal, vam dir si diguéssim Hamlet i de cop em va sonar molt maco en català i després també per diferenciar quan estàs veient l'obra que ja no pensis que estàs veient Hamlet amb el pes que té la història, sinó que d'alguna manera estàs veient una altra obra, diguéssim, o refrescada d'alguna manera i agafes una mica de distància.
4: De fet, esteu veient Hamlet i les podrides?
8: Les
4: coses podrides.
7: Exacte, les coses podrides seria una mica l'estructura contra la qual Hamlet vol lluitar. A mi se m'escapa, inclús. Doncs aquesta estructura contra la que ell vol lluitar, que seria una mica l'herència de la masculinitat hegemònica que està instaurada en les nostres accions més quotidianes del dia a dia.
4: Carai, aquesta és la profunditat, però no us ha sortit gens dramàtic aquest Hamlet. Rius molt. I jo pensava, clar, és que Hamlet mor tothom, o sigui, no estem fent cap spoiler. O sigui, és que no queda ni l'apuntador allà, no? Com s'ho faran els Parking Shakespeare? Pues això per traslladar alegria, perquè ells són sinònim d'això, d'alegria, de joia, i és el que un s'espera d'un espectacle en el parc de l'Estació del Nord.
5: Però jo penso que precisament de les coses podrides te'n pots en riure. Mm-hmm. És a dir, s'expliquen coses que són molt reals, que és el món en què vivim.
4: Ple de mentides.
5: Exacte, i de trames i d'assassinats. Bueno, clar, sí, assassinats en el món com vivim, vull dir que no...
4: Sí, sí, sí,
5: no,
4: la violència no existeix, no, no?
5: I el fet de fer-ho comèdia, doncs jo crec que és una manera bona de dir veritats, te les he colat i t'ho has passat bé. Aviam si així es van... enquallant, no?
7: Per altra banda, jo quan llegia l'original per fer l'adaptació i altres vegades que l'havia llegit, perquè és una obra com que, a la qual vas recorrint, a mi em semblava molt còmic la part final on mor tothom. Quan la llegeixo em fa gràcia, no hi ha cap altra manera de...
8: Una altra.
7: Sí, és divertit, és com Titus Andrònic, que dius, aquí mor tothom i

0: fa gràcia, o sigui, sí que té aquesta part tràgica d'acabar morint, però tal com està fet, té molta comèdia. Jo m'imaginava com es feia en aquell moment, quan Shakespeare les dirigia i les feien, doncs jo pensava, és que hi ha d'haver aquest punt d'humor i aquest punt de comèdia per tenir la gent atrapada, perquè estan allà de peu a l'aire lliure, al Globe Theater, aguantant l'espectacle que no dura una hora i ja està, sinó que duraven dues hores o tres, perquè si la fa sencera és llarga, i hi ha de tenir aquest punt còmic segur. Llavors, quan la vam fer, s'havia de potenciar aquesta part.
1: I fer amb Hamlet, hòstia, em costarà això, Lluís? O sigui, és un paper, és un paperot.
2: Sí, és algo de...
1: Envergadura?
2: Treure't l'espineta, no? De dir, qualsevol actor vol fer aquest paper i fer-la en pàrquing, que ja havia vist altres espectacles, realment ha estat com una manera ideal de començar això, aquesta etapa ja d'haver-me mig graduat. I a mi se'm fa bonic també pensar fins a quin punt forma part de la cultura popular i fins a quin punt segueix sent rellevant, no? I justament fer-ho al parc, que té tant públic fidel i també té gent que està passant i veus que estan encuriosits i s'hi queden, hi ha algú de dir, ostres, és que és un material que segueix sent molt potent i és molt bonic.
1: No fas el monòleg?
2: No.
1: No fas el seu, no sé.
2: No, però bueno, avui ha vingut la cadena ser, llavors una part ja la tinc.

0: diu el monòleg que tothom està esperant?
1: Una servidora.
0: L'has acabat entenent?
1: Suposo que tinc una edat que hi ha moltes coses que ja les he reflexionat com a personeta. Després recordo quan vam agafar el monòleg amb el Roger en un assaig que estàvem en una taula i vam anar analitzant frase per frase, punts de vista, vull dir que vam fer una feina molt, molt bonica de taula que m'ho va posar molt fàcil. Són reflexions que en algun moment de la vida tots hi arribem, o almenys jo he arribat a donar-hi voltes de tot això, o potser soc molt profunda i infeliç alhora, no? Però és el gran monòleg de la vida, no?
0: Tu com el veus, Roger?
2: Doncs a mi em feia cert respecte no per la profunditat o l'existencialisme que té el monòleg, sinó perquè tothom estarà esperant aquell moment de l'obra, a veure com es fa, a veure com es diu, i llavors es genera com una pressió i una tensió que per això vam decidir no dir la primera part del monòleg i anar a la segona part, que és la pregunta en si.
0: Com fa la pregunta, recordem, a veure?
2: Sisplau, Ariadna. És més sincer.
1: És més sincer patir tots aquests cops abadit, en silenci, o ser fort i lluitar contra un mar de sofriments?
2: Que diguéssim que és el resum de ser o no ser. Hi ha diferents maneres de traduir-ho, però aquí es va decidir el ser o no ser, i altres llocs que dirien existir o no existir, bueno, en fi. Però jo crec que té... El resum és la frase, la segona frase, que és aquesta que acaba de dir l'Ari, i per mi és el conflicte intern que té el personatge d'Hamlet.
0: Fantasmes. Si feu Hamlet, hi han d'haver-hi fantasmes. Com és la vida sota d'un llençol?
1: Mira,
0: amb aquesta onada, doncs, de calor, la tercera o la quarta que tenim
1: jo
0: ja...
1: Jo no la visc, aquesta vida sota un llençol. I el Lluís la viu?
3: Jo sí.
1: I ho pot explicar.
0: Bueno, i tu fins i tot portes caputxa a l'inici, sí, de la representació, que vas tot de negre, sí, endolat, clar, s'ha mort el pare. Bueno, han assassinat el pare.
3: Sí, no ho sé en aquell moment, però sí, sí, sí. Sí, jo crec que vaig ser molt inconscient també quan fèiem el vestuari i tot. Jo no sóc molt, molt calorós i pensava, clar que sí, home, el que faci falta.
0: Fot-li.
3: I després sí que, home, ho notes, la veritat. I amb el fantasma, sí, hi ha algo també que es va acumulant la pols del parc. I jo un dia vaig tenir un atac de tos.
0: Què dius?
3: A l'inici, el diumenge de la setmana passada. I sí que dius, hòstia, clar, ara ho he de sostenir, això. Però bueno, em vaig aguantar i després a beure aigua a un canvi d'escena. Sí, sí.
0: És que mai se sap què pot passar, no?, amb aquestes funcions. Però... Podríeu escriure llibres,
1: sí,
0: sencers,
1: i tant,
0: no?
1: Amb 17 anys tenim moltes, clar, anècdotes, i ha passat de tot, de gossos creuant l'escena, gent una mica estranya que ha aparegut de cop i volta i ens hem mirat entre nosaltres d'ai, ai, ai, ai, ai, què passarà. Festes d'aniversari, està fent, doncs, un tros ben seriós i sentir moltes falis i fa uah, i mil anècdotes que tenim, sí, sí, sí.
2: Jo he de dir que al principi, quan vam començar a assajar al parc, patia, perquè de cop escoltava tantes coses, els gronxadors, la gent, i pensava, vols dir que la gent estarà atenta?
0: Perdona, deixa'm dir una cosa, al gronxador li heu de posar oli, eh?
1: No, li vam posar.
0: Sisplau.
1: No sé si es pot dir i si l'Ajuntament s'enfadarà, perquè últimament els ajuntaments, quan fas alguna cosa, s'enfaden, eh? Però vam portar 601, i...
0: No 3 en 1, no.
1: No, 6 en 1.
0: 6 en 1, perquè durés.
1: I durant uns dies no feia nyic-nyic. I ara ja portem uns dies que torna a fer nyic-nyic. L'hem de tornar a portar. Sí, sí. Però escolta'm, aquest any hi ha molt menys xivarri que altres anys, eh? Com que hi ha les obres, s'està superbé, eh?
0: Sí, sí. De fet, totes les zones estan com perimetrades, no?
1: Sí, sí.
0: Només queda lliure i accessible l'espiral. Deies que t'he tallat, perdona.
2: No, simplement que després quan ve el públic es genera com una tensió, tothom està allà tan atent i tan amb ganes de seguir l'obra que genera com una tensió màgica per mi, que és igual al gronxador, és igual al gos que passa, és igual al nen que crida, està tothom allà amb ganes de seguir l'espectacle i es genera com un silenci molt, molt consistent.
0: De fet, pots sentir el gronxador perquè tothom calla. O sigui, quan apareix el primer personatge, que és el fantasma, i s'asseu, es fa aquest silenci. És molt maco, no? Deu ser molt maco. És un signe de respecte.
1: És que és màgic, perquè, clar, en un teatre hi és molt fàcil arribar al silenci, no? Perquè la gent ja sap per codi què toca.
0: Clar, per codi, clar.
1: I aquí es fa a nivell de grup. I...
0: Ja ens venen a veure, eh?
1: Sí,
0: estem asseguts, sí. Els hem esperat i ja arriben.
1: És molt, bueno, això el Lluís també t'ho podrà explicar, perquè clar, jo estic molt acostumada, però el Lluís, que és el primer any...
3: Sí, sí, és que, bueno, és el que deia abans, que hi ha algú que per mi és com la forma essencial de fer teatre una mica, perquè és un context que dius, és que realment estem fent teatre perquè ho volem i perquè ho necessitem una mica, perquè no hi ha res, vull dir que és un espai que dona la casualitat que és ideal per fer això, però que nosaltres diem a les 7 farem això i ve tot de gent i ens trobem i ho fem, no sé com dir-ho, com que és...
0: Ja ho has dit.
3: És un ritual realment molt, molt màgic. I si jo cada dia sortia de fantasma i aquest moment de dir, va, som-hi, sí, fa molta il·lusió, òbviament.
0: I jo vaig compartir, seient, això està molt bé perquè també es crea complicitat amb els del costat, no? Amb els espectadors que es toquen aquell dia. Ells portaven molts anys venint a veure-us i s'estaven preguntant que com era possible que només aquell espai se li donés alguna utilitat un mes a l'any. Diu, com és possible que no hi hagi més... o altres parcs de la ciutat on hi hagi propostes com aquestes, no?
1: Per altres coses, molt puntualment, a la Mercè, per exemple, però sí que realment, jo no sé si va ser pensat, perquè crec que això és una escultura, no me'n recordo el seu nom, si realment es va fer pensat per actuar, per fer alguna mena de show, o realment, a partir de... representa que és la cua d'un drac, allò. Perquè l'altra part del... Ui, estic parlant molt bé, eh? L'altra part del parc hi ha un drac i allò és la cua, saps? La història és que el Pep de la companyia, que és Manresà, va baixar a Barcelona a buscar un espai on poder fer un Shakespeare in the Park.
0: Que és una cosa molt anglesa, eh?
1: Molt anglesa, una
0: tradició,
1: exacte. Perquè ell ho havia viscut
0: anys
1: a Dublín.
0: I anys.
1: Ell va estar a Dublín fent-ho. I va dir, ostres, ho podíem fer a Barcelona.
0: Sí.
1: I quan va baixar de la Renfe a Arc de Triomf, en lloc d'anar cap al parc de la Ciutadella, com que és de Manresa, es va equivocar. I l'equivocació a vegades fa la màgia, no? I va anar a petar al parc de l'Estació del Nord i quan va veure aquella circumferència va dir, ostres, si això és ideal per fer teatre. Vull dir que a vegades les casualitats... mira, 17 anys...
0: Doncs no sé, Roger, tu que vas muntant espectacles i tal, no?
2: De trobar un altre parc a la ciutat i anar fent-los competència
1: als veïns. Aviam.
0: Tampoc no s'ha de viure d'exclusivitat en aquest món.
2: Sí, no, realment que és una experiència molt, molt, molt agraïda i jo m'imagino que hi ha molt veí del barri, molta gent que sap que cada any per aquestes dates hi ha aquest espectacle dels pàrquing i van. I jo crec que hi hauria d'haver més propostes com aquesta a la ciutat, inclús adherides al Grec o altres festivals de la ciutat i amb suport institucional, perquè es genera una comunitat i unes ganes d'estar en comunitat, justament, que crec que s'han d'afavorir des de les institucions.
0: No hi ha entrada, però després es formen unes cues per fer una aportació, allò que en diuen la taquilla inversa?
1: No, però això no és taquilla inversa.
0: Ah, no? És diferent,
1: és
0: això,
1: perquè
0: és...
1: nosaltres no tenim una entrada. Vull dir... és, si algú, és com un intercanvi. Si algú té ganes de que l'any que ve tornem a fer un altre espectacle, doncs ens ofereixen el seu suport per poder-ho fer.
0: Bueno, però que va bé, no?
1: Va bé, sí.
0: I la gent respon.
1: I la gent respon, exacte. Mm. Sí. Va molt bé.
0: Molt bé. Doncs què passa ara? Falta una hora. Què passarà ara, aquesta propera hora, abans no arribeu al parc a les 7 de la tarda, Lluís?
3: Doncs això, ara, en aquesta sala, ens començarem tots a posar al terra i a fer S's i R's i sons aguts i sons greus, i cadascú anirà fent lo seu, i serà un... Bueno, sempre és un ambient que fa bastanta gràcia, si te'l poses a mirar.
0: Feu una mica d'assaig d'espases,
3: sí,
0: o no?
3: Sí, hem repassat també algun dia... per anar més segurs i alguna escena que justament amb els fantasmes, que hi ha molt text compartit, doncs sí. Cada dia tenim l'hàbit de... Bueno, la passem el text una mica, que després va bé, però ja... Jo crec que un cop et marques aquestes rutines costa sortir-ne, perquè dius, el dia que no ho fem serà el dia que no anirà bé. I llavors,
0: molt bé.
3: Això ho fem cada dia, també.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Parking Shakespeare. Feu una via, perquè us queda res. El cap de setmana i s'ha acabat. Ja.
1: Dilluns encara, eh?
0: A dilluns?
1: Sí.
0: Dilluns
1: sí,
0: és l'últim dia.
1: Sí.
0: Apa, disfruteu-los. Senyors, gràcies, Roger. Fins la propera. Adéu.

0: que ja estàs més ubicat, eh, amb això dels parking Shakespeare.
1: Sí, a veure, jo us he dit que les estacions de tren em costen de sempre, però bé, sí, sí.
0: Bé, la mixtape continua, no dic continua una temporada més, perquè en teoria encara oficialment estem a la temporada que seria 25-26.
1: Clar.
0: Fins la primera setmana de setembre no engegarà la propera temporada radiofònica. Sí. És una mica estrany tot plegat, però bé, és igual. Lo important és que no parem per vacances i que la cultura té un espai tots els caps de setmana aquí. La cultura i les coses d'en Ferran Bassaganyes.
1: Sí, que sempre és una mica un barrig-barreig,
0: sí,
1: de tots.
0: Sí, sorpresa o sorpresa.
1: Sí. De fet, mira, avui et volia començar just parlant de cultura, perquè crec que és una cosa que ha passat una mica de llarg, que ha estat una notícia que Sony, que és l'empresa responsable de les PlayStations, ha anunciat que segurament amb la PlayStation 6 no hi haurà llançaments de discs en físic dels videojocs. És a dir, que això de col·leccionar els videojocs a casa teva en físic...
0: Que és el que fas tu des que eres
1: sí,
0: petit, no?
1: Sí, s'ha acabat. Llavors, això és una notícia que tu pots pensar, que oient que ens escoltes, a mi què m'importa si jo no jugo a la PlayStation en cas de que no hi juguis?
0: Aquest seria jo.
1: Doncs això és molt important, perquè serà un canvi de paradigma molt, molt important. Perquè, clar, ara tu, quan compraves un joc, era teu, el posseïes, llavors tu eres l'amo i senyor d'aquell videojoc. Clar, què passa? Que quan ara ja no el podràs comprar i tenir-lo en físic, l'hauràs de descarregar d'un servidor, d'una plataforma, del que sigui. Llavors, ja sempre estaràs a expenses de la PlayStation que tinguis, del software que tinguis, o que la pròpia plataforma on t'estàs baixant el videojoc segueixi amb el videojoc disponible. Mm. Clar, què passa si això comença a passar amb els DVDs, amb tots els formats de cultura física, si deixem de vendre discos en físic i els tenim tots a les plataformes?
0: Que és el que ha passat, per cert.
1: Sí.
0: Tot i que ara hi hagi una mica de...
1: De repunt de vinil, no?
0: De repunt de vinil i tal, però, en fi, les vendes no tenen absolutament res a veure el que era als anys 80.
1: Correcte. Sí, de fet, ja és... rar, com anar a casa d'algú... Sí, que de fet jo crec que els llibres és l'únic que encara la gent va i compra
0: sí,
1: llibres i
0: sí.
1: No acaba de ser superat per la cosa tecnològica.
0: I jo tinc la teoria de l'olor, que ja em coneixes.
1: Sí.
0: Em deus haver escoltat
1: sí, sí,
0: mil bueno, vegades.
1: 100%,
0: no?
1: Sí, sí,
0: sí. Mira, cadascú té la seva...
1: No, no, i fa xoca.
0: Sí.
1: Doncs per mi és una cosa que és un gran tema que crec que anirem parlant en els anys que venen, els dies sí. Que vindran una mica, perquè clar, al final si anem amb aquest paradigma on allò físic, allò físic ja es perd, ja no, no ets posseïdor d'aquelles coses, clar, com tindrem aquell control? Sempre dependrem de les plataformes i de servidors que potser en el dia de demà desapareixen, passen a altres mans, de cop hi ha jocs que no interessen que estiguin a la venda, etc etc. Llavors, des d'aquí, jo, almenys, opinió personal, crec que tot i que el format físic, i estirant molt el rotllo de que no, perquè és menys contaminant esborrar-ho i no fer-ho en físic, crec que sempre està bé que tu tinguis els teus discos i que tinguis les teves pel·lis i els teus videojocs.
0: Jo trobo a faltar moltíssim a desplegar l'àlbum.
1: Clar.
0: O el CD, no? El llibret, que et donava moltíssima informació i el tenies allà i el podies tocar i el podies llegir, no? I veure com això que comentàvem aquell dia, no? Com una cançó ara mateix té 12 productors.
1: Correcte.
0: O, vull dir, això, aquesta informació no te la donen quan tu poses play a l'Spotify, no?
1: Sí, sí. I a més, sí. I a més que així és teu i no estàs donant
0: vale,
1: play
0: vale,
1: ni visites ni coses.
0: Tenir, posseir.
1: Sí, almenys que no ens posseixin els altres, saps el que et vull dir?
0: Bé, i ara anem amb la ràdio de servei públic, no?
1: Sí.
0: Perquè avui ens ofereixes això. A partir d'una experiència pròpia que has hagut de patir tot aquest estiu, però tan greu ha sigut...
1: Per mi ha estat gravíssim.

0: passat Ferran Bassaganyes?
1: Doncs mira, de fet ara podríem fer un experiment i deixar el meu telèfon en mode... Ara el tinc en mode avió, però si el posés amb so,
0: sí?
1: M'agradaria que, a veure si sona...
0: Fes la prova, si vols.
1: No, perquè és que els agafa i tu sé que els envio la merda. No puc més.
0: Oh, però seria un moment viral total.
1: Sí,
0: regala'ns això,
1: no, home. Perquè quedaré com un gruller. Bàsicament...
0: Però ja ho has fet, això, amb algun
1: sí,
0: d'ells, no?
1: Sí, no puc més. O sigui, per mi aquest estiu ha estat molt marcat i no sé, potser per altra gent, no sé si per tu, igual que si estaves voltant igual t'han salvat.
0: És que això que dèiem d'insultar-los, jo ja ho vaig fer fa temps
1: i
0: ja no s'atreveixen. I a més d'insultar-los, els dic que em treguin de la llista. Però explica, explica, explica.
1: Doncs total, jo aquest estiu, ja suposo que tothom ja, va per, ja veu per on vaig, no he parat de rebre trucades però de publicitat, però 4, 5 o 8 fins i tot en algun dia, trucades que a més ja el propi telèfon et va dient segurament això és spam, no sé què, de comunitats autònomes diferents, tornes a trucada i el número no existeix. Bueno, és una moguda bastant heavy i ningú sap com alliberar-se'n. Total, que vaig dir, doncs mira, portaré la mixtape, alguna cosa relacionada amb aquest... O sigui, això, les trucades aquestes. Total, és que em poso xungo.
0: Sí, sí, veig,
1: no vull insultar antena.
0: Et veig, et veig.
1: Vaig investigar una mica sobre el tema i vaig veure que a HBO Max hi ha una sèrie que es diu La gran estafa de los teleoperadores, que és una barreja entre un documental d'investigació i una mica una comèdia. T'explico una mica de què va tot plegat. Total,
0: si us plau.
1: Això és una minissèrie de 3 episodis, vale? El protagonista es diu Sam, que cap allà als 2000 ell va agafar, bueno, estava una mica perdut amb la seva vida i de cop va trobar una feina que era, doncs, això, en una oficina d'aquestes de trucades,
0: un call center,
1: correcte, no? D'allà a Nova Jersey, doncs que, bueno, havia d'anar fent trucades. No t'imaginis un lloc que en plan les xiques del cable ni res, o sigui, és una oficina cutre, cutre, cutre, un backroom, bàsicament. Total, la seva feina consistia en trucar gent i demanar-los que donessin diners a associacions. Una associació que es diu de protecció als policies, una associació d'ajuda als bombers o de veterans de guerra, coses així. Has de tenir en compte que als Estats Units, als 2000, policies i bombers eren molt ben vistos després de l'atemptat de les Torres Bessones i tal.
0: Clar.
1: Vull dir que hi havia molta cosa. Bé,
0: o sigui, és com si actués en nom d'una ONG,
1: correcte,
0: no?
1: Sí.
0: I demanés caritat, entre cometes, aleatòriament a la gent.
1: Sí,
0: trucant,
1: va trucant i demanés, sí, podries donar 50 euros, tal, no sé què. Total, ell, mentre fa tot això, de cop, sense ni ton ni son, comença a gravar amb una càmera d'aquestes domèstiques l'ambient a l'oficina i tot això. I aquí és on veiem el seu company de feina, que es diu Pat Pespas, és nom real, Pat Pespas, i ells dos veuen que el negoci no acaba de ser ben bé allò que sembla. Clar, ells es passen tot el dia demanant, doncs, ajuda a la gent i tal, i els diuen que tot això, doncs, els diners que donaran aniran a, doncs, a policies o, per exemple, a policies que han estat han tingut patit alguna violència, a les famílies de policies que s'han mort o bombers o el que sigui, però ells saben que dels diners que dona la gent, un 10% aproximadament va a aquesta policia.
0: I el 90% restant?
1: Se'l queden, clar, amb algú els ha de pagar el sou, tot és clar, al final és una empresa que representa que està subcontractada per aquesta policia, bueno, això és el que pensen. Total, ells van com investigant i s'adonen que hi ha com tota una xarxa i tot un entramat, i aquesta és una mica com la cosa forta d'aquesta sèrie, d'empreses que fan aquesta mena de mecenatge, però bàsicament el que tenen és com una llicència per fer servir el nom de la policia. I clar, també, fixa't, si a tu truca algú i et diu és per ajudar la policia i de fet tens un negoci o alguna cosa, generalment quan donaves diners a canvi et donaven com una enganxina perquè t'enganxessis al cotxe i tal, però clar, si tens...
0: Això no sé si funcionaria aquí, eh? Estem parlant dels Estats Units,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però clar, si tens un negoci, tens una enganxina que quan la gent arriba veu que tens l'enganxina de que tu has donat diners a la policia...
0: Val, tens un aval, diguem-ne, no?
1: Sí, i d'alguna manera ells et deixaven caure de... Bé,

0: trobar.
1: Que tot això, tot i que no vull entrar a fer molt spoiler, però tot això forma part d'un entramat d'empreses que anaven apareguent i desapareguent i que formaven part d'una alegalitat, no eren ni il·legals ni legals ni res d'això, on ells, doncs això, podien fer servir el nom de la policia no sé què, per anar traient diners, i fins i tot arribava un punt en què ells mateixos deien a la gent que trucaven que eren policies, que ara estaven de servei, o s'inventaven de, mira, jo ahir vaig estar patrullant pel teu carrer, vaig veure casa teva... Vull dir que era una mica agressiu, fins i tot el to de t'està trucant la policia i t'està demanant diners, i que era difícil dir que no. Total, això sembla ser que encara existeix una mica als Estats Units, que és un sistema que, a més, s'ha anat exportant una mica aquí, ara en parlarem després, perquè aquestes extorsions telefòniques i aquesta cosa de fer-te creure coses que no són està molt vigent, i us ho puc dir que ho estic patint a les meves carns aquest estiu.
0: Déu-n'hi-do, la gran estafa de los teleoperadores a HBO Max,
1: sí.
0: Aquesta
1: miniserie. Són tres episodis, passa tres bastant episodis. Ràpid. A mi m'ha agradat molt. A més, ja us dic, el fet que ells siguin uns colgaos agafant les trucades i tal, la veritat, us ho passareu bé. És mig còmic, mig documental i...
0: I això t'ha lligat amb la teva experiència personal,
1: sí,
0: d'aquest mes de juliol.
1: Sí, i a més, si estem parlant de teleestafes, coses d'aquestes de dades i tal, clar, al final t'ho he de portar una mica més cap a casa i jo no podia estar sense parlar-te del Carles Tamayo, el nostre periodista tan nostrat.
0: Escombrem cap a casa.

0: Perquè, clar, al final, si aquests passats et truquen, és perquè tenen el teu telèfon, és a dir, les teves dades.
1: Correcte.
0: Els hi han arribat d'alguna manera, les teves dades.
1: Sí, perquè a vegades ens pensem
0: que... Els hi has donat tu?
1: Els hi he donat jo. No seré jo el meu propi...
0: Pues després no queixis,
1: butxí.
0: Maco.
1: Sí, sí, sí. Ah? No sé si has vist mai aquesta sèrie que ha fet el Carles Tamayo Si no s'ha ido de les manos.
0: He vist.
1: Sí que és cert que el capítol del que vull parlar avui no crec que fos potser el més viral, perquè es va fer molt viral aquell de les empreses voltors, dels fons d'inversió voltors o de la gran apagada i tal. Mm. Però vaja, és un, això ho podeu veure al seu YouTube o a RTV Play, a aquesta plataforma, Se nos ha ido de las manos, doncs hi ha un episodi que està íntegrament dedicat al que en diuen els data brokers. A partir d'això, no sé si us ha passat, perquè a mi m'ha passat, que et truquen i et diuen, mira, sóc d'una comercialitzadora, no mai és la teva, però és una empresa paral·lela de la teva comercialitzadora, tal, que saben on
0: vius. De la llum,
1: sí,
0: comercialitzadora de la llum.
1: De la llum, jo sóc la que porta el comptador. No sabia que hi havia una altra empresa a part de la meva que porta el comptador, vaja. I et diuen el teu nom i cognom, el teu DNI, el teu número, bueno, el número de telèfon, òbviament, la teva adreça. Clar, tu dius, home, aquestes dades les té l'empresa meva de la llum, no les té tothom, aquestes, és difícil de trobar-les. Doncs el Carles Tamayo li comença un dia aquesta trucada i ell, com que és una mica així colinquiet, diu, com tens les meves dades? I d'aquí va una mica aquest reportatge. El seu equip se'n van, o sigui, van fent com una mica de... van investigant, arriben a Alemanya, a una empresa que els tracten fatal, que entren allà per demanar una entrevista, no sé què, el fan fora, gairebé els amenacen a trucar a la policia i fotre'ls un tret, i veuen que hi ha com empreses que d'alguna manera aconsegueixen aquestes dades i les venen a altres empreses que són aquestes que després ens truquen. Llavors ell diu, bueno, jo no sé com funciona això dels data brokers, perquè no m'estan donant aquesta entrevista, i ell també, amb una mica de sentit del show, diu, doncs ara jo faré el meu, la meva pròpia empresa de data broker. I bueno, sí, de fet, tenim un trailer, si voleu ho sentim, sí, perquè així ho explica bastant molt millor ell.
2: Hablo con Carles Tamayo Rico.
3: Sí, esa es mi casa.
4: ¿De dónde has sacado mis datos, por curiosidad?
3: Mis datos se han ido vendiendo de empresa en empresa.
5: We call companies like this data brokers, right? Their business is selling personal data.
3: Un negocio que vive de operar de una forma casi invisible para el público.
6: We don't do any press. Please see the premises now.
4: Flipa un poco, con los modales.
3: Si no nos dejan hablar con ellos...
0: I fa un experiment.
1: Fa un experiment i diu, anem a veure què tan fàcil és recopilar dades de la gent. Què he de fer a canvi de que la gent em doni les seves dades?
0: Algo atractiu, alguna cosa atractiva.
1: I gratuïta. Llavors jo et faig el que s'ha dit sempre, no? Si alguna cosa és gratis, és que el producte ets tu. Aleshores, el que fan és agafen una gasolinera i diuen, mira, si t'apuntes en aquest formulari tal, et donem una targeta i tindràs 50 euros gratis de gasolina. Mm. Clar, a més, amb el temps que corren, ja ara tenir 50 euros de dipòsit de gasolina...
0: Tu que s'ha tornat a pujar ara, la gasolina, coincidint amb les vacances, quina...
1: Sí, sempre
0: casualitat.
1: Passa. Sempre
0: quina casualitat,
1: passa.
0: No?
1: De veritat, no, és molt heavy.
0: Vale.
1: Solidaritat
0: segueix,
1: amb tothom.
0: Segueix, ja està.
1: En fi, sí, no, però s'ha de dir.
0: S'ha de dir.
1: En fi, llavors, clar, doncs, molta gent, doncs, allò, moguda per aquests 50 euros, agafen, donen les seves dades, emplenen aquest formulari i llavors el programa fa una mica de reality show, que a vegades persegueixen algú dels que han donat les seves dades, però clar, veuen que és molt fàcil que la gent els doni les seves dades, doncs, número de telèfon, adreça, DNI, tot això. Perdó, mira, és que...
0: Si vol beure una mica d'aigua, senyor...
1: No, imagina't que m'estic ofegant en directe ja de... Bueno, no puc més. En fi, tot per no donar les meves dades.
0: Home, en moment viral m'estimo més l'altre, quan insultes als teleoperadors, que no que te'n moris.

0: Home, a nivell dramatúrgic seria bastant guai la meva mort en directe.
1: Sí, com una folklòrica, però no m'agradaria veure.
0: Total, una mica la reflexió al final de tot plegat és que aquests data brokers no tenen tant d'interès en conèixer-nos a nosaltres com a perfil individual de noms i cognoms, sinó que volen saber més una mica quin és el nostre perfil. Mm-hmm. Quants anys tens, si vius sol, si vius en parella, si tens hipoteca, cada quan et poses malalt. Clar, aquestes dades les té tothom. Les té un supermercat qualsevol que t'has apuntat per tenir la targeta de fidelització. Saben, doncs, en què et gastes, quan compres a la setmana, quan et poses malalt, si de cop estàs comprant més perquè potser tens la família única. Vull dir, tot això, queda registrat en algun lloc.
1: Sí, aquella hora d'estranya que vas a comprar una terrina de gelat de mig... de 500 mil·lilitres.
0: Correcte.
1: És perquè segurament estàs pues, enmig d'una depre.
0: Enmig d'una depre i estàs a punt de veure la Bridget Jones sense parar, no? Una mica. Sí, de fet es diu que un dels la principal empresa que tenia més dades de tot el món fa, posa-li, 10-15 anys, era Walmart, la cadena de supermercats dels Estats Units. Perquè, clar, amb aquestes targetes de fidelització tu vas donant totes les teves dades
1: sí.
0: A canvi de que et donen un tàper igual amb sort a final d'any.
1: Clar, i després entenc. Què regalaven Tamayo? 50 euros en gasolina. Clar,
0: sí.
1: Al final, aquestes dades deuen valer molt més, clar.
0: Clar, valen molt més. Perquè, clar, a partir d'aquí es van fent perfils...
1: Paquets, no?
0: I això es va venent, i al final és que tu perds una mica el control, perquè moltes vegades molta gent que ens pot estar escoltant pot pensar, bé, però què importa que sàpiguen la meva adreça, els meus anys, no sé què. No importa fins que importa. És a dir, què passa si de cop un dia et quedes tirat en un aeroport i de sobte el teu perfil no és legal en el país on estàs i aquestes dades són fàcils de rastrejar, saben més o menys doncs, quin tipus de vídeo has vist, què t'interessa per les xarxes socials. La teva petjada digital parla molt més de tot el que et penses i si voleu fer una prova, si teniu Instagram, aneu a la lupa i mireu una mica tot el que us surt, si és alguna cosa que us interessa o no. Una mica, bueno, tot està allà com una mica tot segmentat. Clar. I al final també hi ha un punt una mica perillós perquè, clar, aquestes xarxes saben què ensenyar-te, saben quina és la teva bombolla, saben quin és el món, llavors tot es focalitza en el que tu t'interessa i llavors deixes de veure la perspectiva aliena del més enllà.
1: I després tontos nosaltres, perquè tot això ens ho podem estalviar llegint la lletra petita que ningú es llegeix, clar, no?
0: I ningú es llegirà mai, vull dir, jo sé que després d'escoltar això ningú dirà, doncs ara em trec Instagram, és impossible no tenir petjada, però sí que és possible ser conscient de la quantitat d'informació nostra que hi ha donant voltes per allà.
1: Bueno, tota aquesta reflexió a partir dels pesats aquests de la... Però què et volen vendre? Res.
0: A mi em truquen això de la... No, a més a més...
1: La comercialitzadora.
0: Fent-se passar per, com si demanessin per una altra persona i llavors dic, no, sóc aquesta persona. Sempre em demanen per la mateixa noia, una tal Anna. No sóc jo l'Anna. I llavors em diu, bueno, doncs ja que hi ets, tu tens algun telèfon? No, saps?
1: Val, doncs ja està.
0: En fi, no puc més. Sisplau, deixeu de trucar.
1: Bueno, doncs música per... Bueno, és que clar, també està relacionada amb una notícia una mica...
0: Males notícies,
1: dramàtica,
0: no? Mira, un estiu, mira, això refresca.
1: I vens de negre, més o menys,
0: estiu. Ja, fatal. Perquè així ressalta amb el blanc del cap. Total, aquesta setmana ens ha deixat l'autor de la banda sonora de l'inici de la pel·lícula Drive. Anem a escoltar-ho perquè...
1: No ploris.

0: Clar, no tothom de la gent que ens escolta està familiaritzat amb la música electrònica, però segurament aquesta cançó, aquesta banda sonora,
1: sí,
0: sona, va ser...
1: O fins i tot si has escoltat el disc, els discs nous de The Weeknd o alguna cosa així que té aquest so mig vuitanter, doncs tot ve una mica amb el Nightcall, amb aquesta cançó de Kavinsky que va posar de moda aquest gènere, el synthwave. Pues s'ha mort aquesta setmana, perquè aquesta setmana s'està morint tothom.
0: Ja, el Manolo Soto, ostres,
1: sí,
0: també, eh?
1: I el Glenn Hansard també, el de la pel·lícula Once, també, no sé.
0: Ah, sí, sí. Accident de moto, no?
1: Crec que sí, sí. En fi, bueno, abracem-nos ara que podem.
0: Sisplau,
1: truquem-nos ara que podem, sense aturar-nos a la tabarra. I res, que tingueu un bon estiu, no?
0: Molt bé. Ah, no et vols quedar amb en Nacho Terrés, dels gossos, si vols?
1: Home, si puc, sí.
0: Sí, home, sí.
1: Ah, saco, pues sí.
0: Doncs, bueno, primer acabem de fer... Estructurem això bé. Primer acabem de sentir una miqueta més del Nightcall, Kavinsky, i després conversem una estona amb el cap visible de la banda manresana Gossos, que han anunciat... S'havien com mig retirat el 24, però ara anuncien una gira especial per commemorar els 20 anys del seu gran Corran. Vinga, pas a pas.

0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure. Tot és comèdia.
1: El grec s'ha acabat, però els festivals d'estiu de música continuen a tot dram. No sé si n'has gastat algun aquest...
2: Doncs encara aquest any no.
1: Aquest any no?
2: No.
1: Doncs mira, et proposo un, però no sé si... Clar, per edat, no sé si tocaria la nit nostàlgica, sobretot si t'agrada el pop i el rock català.
3: Jo no li dic que no res.
1: Tu li pots, no?
3: Clar que sí, pues al final.
1: Avui, a Roses, als Sons del Món, això, una nit nostàlgica, amb l'Ax en Busto, que continuen celebrant els seus 40 anys de carrera, acompanyats per Gossos, que fan el seu únic concert aquest any. M'agrada.

0: això és el 2007, el disc Oxigen de Gossos. Eres...
1: Sí, tenia 11 o 12 anys.
0: Bueno, mira, no, cara.
1: Sí. I a més pensa que en aquella època el Top Ten Tomàtic i aquestes coses, clar, era... O sigui, a TV3 sonava aquesta...
0: Clar,
1: vull dir que...
0: perquè la música del moment.
1: Sí, i les criatures ens ho posaven, vull dir que sí, sí, i tant.
0: Molt bé. Nacho Tarrés, dels Gossos, com estàs? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Per tant, nit nostàlgica la d'avui, però també intergeneracional serà.
2: Sí, és això, no? És al final, ara és el que toca, fer aquest homenatge que ens fem a nosaltres mateixos i que també el fem, doncs, a tota una generació que va viure moments molt especials, no? Aquests moments quan tots som joves, tenim 20 anys o menys o més, i són nits que passen a la memòria. I realment amb els Lacs amb Busto i els Gossos, doncs, vam tenir unes bones temporades que vam coincidir molt als escenaris i es convertien en concerts molt especials.
0: I crec que fins i tot en l'origen dels temps vau compartir mànager, pot ser.
2: Sí, fins i tot vam compartir una masia, el Solsonès, durant un temps.
0: I què hi fèieu a la masia?
3: El que es pugui explicar.
2: Mira, no, de tot una mica. Era un espai meravellós a la natura que ens permetia també desconnectar, i alhora també era un espai on vam preparar molts riscos, en el cas dels Gossos. Mira, clar, nosaltres penseu que quan vam arribar en tota aquesta onada que es va anomenar el rock català, nosaltres érem un grup que érem 6 o 7 anys més petits que la resta, no? Abans del Sopa, dels Lacs, de tota aquesta colla que van obrir camí, i nosaltres vam passar a ser com un grup de germans petits, i que la veritat és que ens, a tot arreu ens estimàvem i ens fèiem estimar, no? Era com, no era un projecte de rivalitat o de, sinó que... Anar per Catalunya a les festes majors en aquell moment era una gran festa, era el moment en què hi havia tota aquesta onada, i nosaltres vam tenir, doncs, el privilegi de formar-ne part i compartir escenari amb tota aquesta colla, i en especial, doncs, amb els Lacs amb Busto es va teixir una amistat molt bonica que esperem reviure avui.
0: De fet, Nacho, quan éreu joves teníeu, he llegit no sé on, una associació juvenil a Manresa que havíeu llogat a molts d'aquests grups, que els portàveu,
2: sí,
0: quan encara vosaltres no éreu ningú. Vaja.
2: Per això t'he dit que per nosaltres eren com els grups referents. Quan nosaltres teníem 15 anys, doncs ells estaven arrencant amb les seves... Eren els primers discs que apareixien aquí a principis dels 90 amb música cantada en català que ens recordava la música que també ens agradava, que escoltàvem de grups amb estils que venien normalment de fora, no? I de cop i volta això, jo crec que a nosaltres ens va inspirar, no? I ens va motivar a molts altres grups a fer-ho. Jo, per exemple, et diré que abans que Gossos tenia un altre grup que es deia Forat Negre, i la nostra gran fita en aquell moment va ser justament fer de taloners dels Lacs amb Busto una vegada que vam venir a Manresa, no? I ha sigut molt maco també, doncs, amb els anys, compartir amistat amb tota aquesta generació que hem hagut d'anar canviant, mudant. Nosaltres hem sigut una mica un pont, no? Un enllaç entre aquesta generació i el que va venir després, com poden ser grups com Manel, pues, Charangos, etcètera, etcètera. No?
0: Ara que parlaves de noms, i per què no us vau quedar amb els Amics de la Marta? A mi m'encanta aquest nom.
2: Mira, després van aparèixer grups com Antònia Font o...
0: Per això. No, potser final... clar, no era el moment. Després sí que eren els Amics de les Arts, no? Han estat com més habituals, aquests noms. Però...
2: Clar, és que els Amics de la Marta és el nom que ens van posar per fer el primer concert de Gossos, quan encara no ens dèiem Gossos, i algú ens va demanar de tocar... En aquest cas era la Festa Major Alternativa de Manresa, i sense gairebé ni saber-ho, vam veure que el nom que ens havien triat eren els Amics de la Marta, perquè la Marta era l'amiga que havia aconseguit que tinguéssim aquell bolo. I hagués estat bé, però mira, al final va aparèixer això de Gossos i ens hi vam acabar sentint com molt identificats.
0: I Gossos per què? Que no t'ho he preguntat mai. És que de vegades parles, no? Grups...
3: ho dones per
0: tota
3: fet,
0: la
3: sí.
0: vida, a mi, els Gossos. Però Gossos per què?
2: És difícil. Al final és una paraula, un concepte, no? També situem-nos a nosaltres, 17, 18, 19 anys, vivint moltes hores en un local d'assaig, la nostra vida era molt de carrer. De fet, nosaltres vam començar tocant al carrer.
0: Però suposo no volíeu tocar Manresa perquè us feia vergonya.
2: Sí, clar, clar, era això. Nosaltres érem molt jovenets i no volíem que ningú ens vingués fer el que fèiem. Era com... Teníem ganes d'ensenyar-ho, però no la gent que ens coneixia. Llavors agafàvem el cotxe, que només un de nosaltres en aquell moment tenia el carnet, i ens despassàvem a altres ciutats a tocar al carrer perquè era una sensació que ens agradava, però no hi havia més plans que aquests. El que passa que després les coses van anar passant i mira, fins avui que tornem a rememorar aquells dies.
0: Sí, perquè ja, en teoria, el 24 us vau acomiadar, no? Costa acomiadar-se.
2: Ho vam deixar com una porta mig tancada. Yeah. És a dir, del que ens, jo crec que el que ens acomiadàvem en aquell moment, i volíem ser molt sincers, era d'una dinàmica de grup obert que portàvem doncs, fins aquell moment 25 anys seguits sense parar i on posàvem gossos al centre de les nostres vides. Llavors, en aquell moment necessitàvem un canvi. Era com, bueno, necessitem reendreçar les nostres vides d'alguna manera, també a nivell individual, i posem gossos en un lloc on, on també ens permeti, si cal, tornar-hi, revisar-ho, però segurament serà des d'un altre lloc. Que realment no sé si els nostres seguidors tenen tantes ganes de coses noves, sinó de reviure coses que van viure, no? Clar. Llavors, és una mica el canvi de... que jo crec que és això tan bonic que estan vivint, doncs, per exemple, els LACs, no? Que l'any passat doncs, van celebrar aquests 40 anys, o els Sopa, que encara estan fent el seu 40 aniversari. Que la gent té ganes d'això, té ganes de reviure un moment amb aquelles cançons que t'han acompanyat al llarg de la teva vida, que potser ho faràs amb els teus fills, però es tracta de reviure allò, no, no tant demanar als grups que ara de cop i volta ho patem fent alguna cosa nova o diferent, perquè a més la tendència no la marquem nosaltres, avui dia la marca la gent jove, i la gent jove, com no pot ser d'una altra manera, doncs està... per altres coses, és una altra generació. Clar,
0: No, i que tothom pot tenir el seu espai.
2: Sí, llavors jo crec que aquests espais tenen el seu punt xulo perquè són un espai pont, no? Jo m'he trobat moltes vegades amb moltes persones que em diuen, hòstia, és que jo molt més joves, no? I m'encanta o soc fan de gossos perquè era el disc que posaven els meus pares al cotxe, no? Llavors, de cop i volta es troba amb famílies senceres vivint una nit junta amb cançons que formen part del seu dia a dia, no? I crec que això, si jo m'ho poso com a pare que sóc, no? Puc disfrutar d'una cosa així amb els meus fills, és algo molt maco.
0: Li agraden els gossos als teus fills?
2: Sí, sí, sí. Bueno, han passat èpoques de tot, a vegades m'han dit, papa, això els hi són antiquats, segons com, però jo crec que a mesura que van creixent i van entenent, doncs crec que també veuen el que hi havia, la xitxa, no? Perquè, a veure, d'una cosa sí que puc dir que podem estar molt orgullosos és que hem fet coses que nosaltres ens sentim... com tu diria, com molt orgullosos d'haver fet i com ho hem fet. Fèiem discs d'una manera artesanal, jo crec que gairebé de primera divisió comparat amb altres lligues que mouen com, doncs, milers de diners, no? I en el nostre cas, des de Catalunya, jo crec que vam aconseguir fer coses molt potents.
0: I coses que han transcendit, com el Corren.

0: El Corran, amb la col·laboració de Macaco del disc Oxygen del 2007, que no sé si ho va canviar tot, però algunes coses va canviar, no? Estem parlant d'una cançó que ja agafa cos de himne. No sé si és fer-ho molt gros, això, però són cançons que transcendeixen, com deia.
1: Té aquella cosa que jo crec que serem, per moltes persones, serem més recordats pels del Corran que no pas pels gossos. I quan passa això és que sí, que realment hi ha alguna cosa que t'ha transcendit. I són aquelles coses especials i màgiques que passen sense tampoc esperar-t'ho.
0: Això no ho saps, no? Quan ho estàs fent? Perquè no sé, té una intrahistòria, el Corran? O sigui, que es pugui explicar la composició, la gravació, o va ser anodina, no? Vull dir, com qualsevol altra.
1: Pots ensumar coses. Jo me'n recordo que quan estava fent, curiosament, era en aquesta casa que hem parlat abans, en aquesta masia.
0: Ah, sí?
1: Jo m'instal·lava molts estius allà, amb el meu estudi, i era un espai on podia estar doncs, molt tranquil, composant, donant-li voltes. I me'n recordo quan va aparèixer el Corran, sí que vaig tenir unes sensacions com molt, molt agradables, però calia segurament un pas més o alguna cosa que més, que jo crec que es va completar el dia que el Dani va entrar a col·laborar en aquesta cançó. I en aquest sentit va ser com molt bonic perquè, bueno, amb el Dani ens unia una amistat i va ser com, quina t'agradaria? I de volta em va trucar boig, enamorat de la cançó i bueno, va ser com aquelles coses que es van sumant i que va tenir un final molt feliç.
0: I que fins i tot s'estudia a primària, en alguna escola. Això ho he llegit en els comentaris del videoclip que està a YouTube. No sé si t'has entretingut tu un dia.
1: Ens han passat coses molt boniques.
0: Digue'm, explica'm alguna, un parell d'aquestes que...
1: No, des d'això, des de moltíssimes escoles, nens... Que encara la fan viva, no? Moltes escoles que reben a la canalla al matí amb aquesta cançó. Hem col·laborat amb 1.000 propostes al voltant d'això. Hem vist com ha arribat a llocs... Un dia m'escrivien des de Nova York que algú estava al Museu MoMA de Nova York i estava sonant per la megafonia al Corran, no?
0: Què dius?
1: Llavors, sí, per tant, és... Bueno, són aquelles coses que van més enllà, no? I que... Si mires també el propi Spotify, que pots mirar on sona i tal, doncs veus que sona a llocs del món que no t'ho esperaries.
0: És que hi ha molts catalans al món, eh? Això també és veritat.
1: Jo crec que també ajuda i en tot cas sí, és això, una cançó molt especial que això l'any que ve farà 20 anys.
0: I alguna cosa especial fareu. De fet, ja s'ha com mig anunciat, no? Sense donar massa més detalls, però hi haurà... Torneu a la carretera.
1: Tornem a la carretera a fer això, a fer un gran concert que sigui un reviure aquell moment, un reviure els gossos per totes aquelles persones que tenen ganes de veure un concert de gossos i cantar aquelles cançons que no poden faltar. I entre elles, doncs, evidentment, és com un homenatge al Corran, aquest disc Oxygen que ara doncs, farà 20 anys ens va tornar a portar en un moment molt dolç de la nostra carrera, després de la primera etapa acústica, no? Perquè en el nostre cas és com que vam tenir dos moments, no? en la nostra carrera, un que eren els nostres inicis acústics, on no hi havia el Santi, on tot eren, no hi havia ni bateria, i allà va, jo crec que els gossos vam tenir un moment molt, molt dolç, i després va ser com una reconquesta, després tornar-hi, donant la volta al grup, girant, canviant d'instrumentacions, i considero que el disc Oxygen va ser com aquell premi després d'uns quants anys de picar pedra. I per tant, sí, l'any que ve tornem. La idea és a festivals, espais que ara estem tancant. No us podem, jo crec que de cara a la tardor ja podrem donar les dates i llocs, i la idea és poder fer doncs, una dotzena de concerts tranquil·lament amunt i avall per a aquelles persones que tinguin ganes de viure una nit altre cop amb gossos.
0: Molt bé, i de moment com a aperitiu, aquesta nit a Roses amb els Lacs en Busto als Sons del Món. Nacho Tarrés.
1: Sí, servirà per escalfar motors.
0: Ah, això. Nacho Tarrés dels Gossos, una abraçada forta.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada també.

0: Doncs ja està.
1: No, no dona temps, no, d'anar a Roses avui, o sí?
0: Home,
1: si vas a casa Olot, després pots
0: temps,
1: fer...
0: Temps, oi tant.
1: Bueno.
0: A més, el Sons del Món és guai. No?
1: Està molt bé, sí. Això. Doncs res, Ferran, et veurem algun altre cap de setmana d'agost?
0: Això sí, vull dir, els vostres desitjos són ordres, ja ho sabeu.
1: Doncs que passis un bon agost.
0: Igualment.
1: Fins que ens tornem a veure.
0: A reveure.
1: El control, Pol Llergo i Dani Puntí Prats. Demà més Todo és Comèdia a partir de la 1 aquí a la sèrie Ser Catalunya. Que acabeu de passar un bon dissabte. Adéu.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
2: Gràcies a Déu, parlo poc amb gent jove.
3: Aquesta és l'excepció.
4: Sí, dimarts a la una del migdia.
2: M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
3: Gràcies, Santi, per la part que em toca.
2: Però no, no.
1: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
5: Aquí a Catalunya, a l'estiu, som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
6: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
5: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya. Hi ha un lloc on hi caben tots els esports. Totes les aficions i totes les opinions. Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb Núria Vilamala, la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 8:45, a la SER i SER Catalunya.
6: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
7: Y Maya Pisaescaya.
8: Que no he superado lo de la selectividad.
7: Muchas gracias a nuestros panelistas, Santi Averú, Lalo Tenor y Maya Pisaescaya. Gracias al público en el estudio y en casa. Muchas gracias, Virginia Riezu.
8: Por fin me puedo ir a andar porque llevo como 1.200 pasos y estoy mal. Me tengo que ir corriendo. Si me veis andando, no me paréis.
7: Vale, pues no te vamos a parar, pero sí voy a lanzar una última pregunta para acabar.
8: Vale.
7: ¿Cuál es el mejor concurso de la radio? La respuesta dentro de una semana aquí, en la concursación. ¡Muchas
8: Dios!
7: Gracias a todos!
8: Recordar hacer muchos pasos, 10.000 al día.
7: Y contarlos, como lo está contando ahora Virginia.

0: las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Al menos 86 personas han muerto ahogadas cuando trataban de llegar a Ceuta desde Marruecos. Es la terrible cifra que acabamos de conocer, a la que hay que sumar los 17 cuerpos recuperados en la parte marroquí. Es ya la peor tragedia migratoria de nuestro país. Enviado especial de la SER a Ceuta, Nicolás Castellano, adelante.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Almudena. Pues sí, nunca se habían recuperado tantos cadáveres en una tragedia migratoria en las fronteras españolas, ni siquiera desde el 1 de noviembre de 1988, cuando se encontró el primer cadáver de una patera en las costas de Cádiz. Esos 86 cuerpos, los últimos 10 han sido recuperados hace unos minutos, según fuentes directas que participan en el dispositivo, una tragedia que condenaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: La migración irregular, las mafias, la instrumentalización de la migración irregular por parte de las mafias cuesta vidas.
2: Esa fuente directa nos dice que quedan cuerpos en el agua, todavía van a subir más esa cifra, y también vemos desde aquí cómo los efectivos marroquíes intensifican su búsqueda. Todo esto con las labores esta mañana de instalación de esa barrera flotante de 500 metros con el que intenta España y Marruecos mitigar la entrada de nuevos nadadores.
1: El otro punto de atención lo tenemos en Melilla. Ha reabierto su frontera de manera intermitente durante esta mañana. Toñi Ramos, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. De 20 en 20 van pasando los vehículos. En el momento que ya cruzan hacia Marruecos, entran otros 20. Mientras tanto, se va cerrando la verja. Igualmente, la entrada de aquellos que quedaron atrapados en la parte marroquí. También está ocurriendo lo mismo con la zona peatonal. Respecto a los eventos de anoche, 19 personas entraron y 1.000 intentaban hacerlo a lo largo de todo el perímetro.
1: A partir de las 2:30 estaremos de nuevo en Ceuta y también en Marruecos para contarles el regreso de miles de migrantes que han ido volviendo de manera voluntaria. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la Unión Europea visiblemente molesto por la reacción de algunos gobiernos ante la crisis migratoria. Ha pedido la convocatoria de una reunión urgente de los ministros del Interior. Guillermo Lerma, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sánchez pide esa convocatoria urgente de una videoconferencia extraordinaria de los ministros del Interior. Una cita que dice debería servir para establecer una respuesta común a situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de las fronteras europeas no es solo responsabilidad de los países que están en primera línea de la Unión. En la misiva, el presidente del Gobierno no oculta su malestar. Reconoce Sánchez que ha habido países que han mostrado su solidaridad y apoyo, pero destaca que otros han optado por atacar a España y pedir su exclusión temporal del espacio Schengen. Una actitud que el jefe del Ejecutivo cree que está impulsada por prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos que son contrarios, dice, al derecho europeo.
1: Se refiere Sánchez en esa misiva a decisiones como la del gobierno ultra de Italia, que ayer anunció la suspensión con España del espacio Schengen, aunque luego matizó que se trataba de controles más exhaustivos a ciudadanos no europeos que llegaran desde nuestro país. Marlaska se ha referido a esta medida, habla de mala fe y de egoísmo.
3: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese Consejo Extraordinario JAI. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe, de ignorancia, de desconocimiento o mala fe. Porque Ceuta no forma parte de Schengen.
1: Por cierto, que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha enviado otra carta a Bruselas que han firmado 22 países reclamando una acción conjunta para reforzar las fronteras, y acaba de pronunciarse la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Adrián del Pozo.
6: Dice la jefa del Ejecutivo Comunitario que aunque Europa cuenta con un sólido control de fronteras, la crisis en Ceuta demuestra que hay que reforzarla aún más. Un mensaje que llega, como dices, después de que 22 de los 27 países miembro, comandados por Giorgia Meloni, hayan firmado una carta en la que piden una reunión extraordinaria de los 27 ministros de Interior para abordar la crisis en Ceuta y también para reforzar el control de las fronteras de la Unión.
1: Y mientras el líder del Partido Popular, que está hoy en Ceuta, habla de ocupación, comprando una vez más el discurso de la ultraderecha de Vox, asegura Feijóo que el gobierno sabía lo que iba a pasar y vuelve a culpar a Pedro Sánchez de una política migratoria, dice, permisiva.
7: Es una ocupación premeditada y sin precedentes de un territorio español. Tampoco es algo imprevisible. Todo parece indicar que esto se conocía desde principios de esta semana. El responsable de promover una política migratoria permisiva es del gobierno.
1: Primer día de agosto, hay mucho movimiento en aeropuertos, estaciones de tren y en las carreteras. Unos van y otros vuelven después de las vacaciones. DGT, Alejandro Martín, adelante.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora mucha precaución por varios accidentes. En la salida de Madrid, en la 6, en Las Rozas, también en Cantabria, en la 8, en Castruciales, hacia Santander, en Castellón, en la P7, en Benicàssim, dirección Tarragona, y en Alicante, en Villajoyosa, hacia Valencia, y uno más complica en Sevilla, la salida por la P4, en Las Cabezas de San Juan. Se complica en Cuenca, la 3, en Migrán, y dirección Valencia, al igual que la entrada a la capital del Turia en el entorno de Loriguilla, y especial precaución en Málaga en sus salidas en la 7 en Rincón de la Victoria y Torremolinos.
1: La ola de calor ha remitido en algunas zonas, pero vaya que las temperaturas siguen siendo bastante elevadas. Nuria Cero, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Ya se están alcanzando los 40 grados en Granada. Una jornada aún cálida, ya sin ola de calor, pero las temperaturas seguirán siendo muy altas, especialmente en Canarias, donde el calor será extremo y también hay calima. En extremo norte tenemos que hablar de bastantes nubes, incluso algunas precipitaciones de carácter débil. Y atención esta tarde con las tormentas en este peninsular, que serán muy fuertes, pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Mañana será una jornada con unas temperaturas más altas en extremo norte, pero más bajas en el centro sur y también en el oeste de Galicia. Mañana tendremos algunas nubes que irán cruzando y por la tarde algún chaparrón local en los Pirineos.
1: Y la noticia deportiva es la marcha atrás de Infantino en su propuesta de privatizar el Mundial. Antón Meana, adelante.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. Según explica el New York Times, se retira la propuesta de Infantino por la negativa de los inversores, que veían mala publicidad ante la negativa de federaciones como las europeas de sumarse al posible proyecto. Es una derrota de Gianni Infantino y una victoria de Alexander Seferin. Continúa la guerra entre FIFA y UEFA, y recordemos, el año que viene, elecciones a presidente de la FIFA. El favorito es Infantino, pero desde Europa se buscará un rival que compita con él en las urnas.
1: Son las 2 casi y 8, la 1 casi y 8 en Canarias. Seguimos.
0: Hora 14. A la cadena SER y SER Cataluña, Hora 14.
11: Bona tarda. L'arribada de menors estrangers no acompanyats ha anat a la baixa a Catalunya en els últims 2 anys. En plena crisi migratòria a Ceuta, a SER Catalunya hem analitzat les dades que demostren que s'ha reduït el nombre d'infants i adolescents estrangers sols que han de ser tutelats per la Generalitat.
12: Hi ha un descens de l'arribada, per tant, això també facilita que aquest treball que podem fer, doncs, amb aquests joves, o amb tots els joves, millor dit, que estan en el sistema de protecció, doncs és un treball encara amb més qualitat que hi havia ara.
11: Durant la primera meitat del 2026 han vingut 830 menors sols d'altres països. Fa 2 anys en van ser 1.100. I avui, primer dia d'agost, per molta gent, inici oficial de les vacances d'estiu.
13: Aquest cap de setmana és el pic anual de sortides, tant amb cotxe, com amb avió, com amb vaixell, qualsevol transport.
11: Jornada de molt moviment als aeroports. El de Barcelona per avui hi ha programats més de 1.000 vols. Parlarem de les destinacions preferides dels catalans i també estarem pendents de les carreteres, sobretot a l'AP7, que durant tot el matí ha acumulat retencions. Les altes temperatures d'aquest estiu han provocat pèrdues considerables als productors de musclos del Delta de l'Ebre.
14: Les calorades que han vingut més pront que mai, sobre el 24-25 de juny ja van detectar la primera mortalitat per calor, i després això ha anat augmentant i ha produït una pèrdua pràcticament de entre el 18 i el 20% de tot el musclo que es fa al Delta.
11: Malgrat avançar la campanya i escurçar-la, la recollida de musclo fa anys que disminueix pel canvi climàtic. Avui hem de lamentar la quarta mort per accident laboral en només 8 dies. Un home de 65 anys va morir ahir al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment. I dels avisos per calor a la pluja. Protecció Civil ha desactivat l'alerta per l'episodi de temperatures altes i, en canvi, ha posat una alerta al Pla Inuncat per la previsió de tempestes aquesta tarda, que poden deixar 20 litres en 30 minuts a algunes comarques. Núria Seró, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda. Tenim per davant una jornada marcada pels ruixats i les tempestes al Pirineu. També podran afectar el Prepirineu i el massís dels Ports. Ruixats intensos acompanyats de ratxes molt fortes de vent i també per calamar-se. Una jornada avui que vindrà marcada per unes màximes al voltant dels 32 graus a la costa i a l'interior entre els 32-38. Seran unes màximes lleugerament més baixes que les d'ahir. Demà serà una jornada que començarà amb alguns núvols, especialment a la costa. Atenció, que hi ha avisos per calor nocturna, especialment a les comarques de Tarragona. I demà a la tarda, un cop més, haurem de parlar de ruixats i tempestes, sobretot en zones de muntanya. Demà la temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava voltarà als 26 graus, 28 a la costa central i 29 a la costa Daurada.
11: Amb en David Moreno a la tècnica, el saluda Pol Valero Pallarès. Escolteu l'Hora 14 a Ser Catalunya.
0: A la cadena Ser i Ser Catalunya, Hora 14.
11: L'arribada de menors estrangers no acompanyats va a la baixa a Catalunya. Aquesta primera meitat del 2026 han vingut 830 nois i noies sols d'altres països, molt per sota del nombre dels últims dos anys, on en el mateix període de temps es van superar les 1.100 arribades. Després de l'entrada i sortida de Ceuta de gairebé 50.000 persones del Marroc, alguns d'ells joves de menys de 18 anys, a Ser Catalunya hem analitzat l'arribada d'aquest perfil de migrants a casa nostra. I les dades dels expedients oberts per l'administració demostren que les arribades s'estan moderant i que s'han estabilitzat a poc més de 2.000 a l'any. Oriol Soler.
15: Aquest 2026, a la primera meitat de l'any, han arribat un 25% menys de joves sols que el mateix període de l'any passat. A més, canvia també el perfil dels nois que arriben. 4 de cada 10 són de països de l'Àfrica subsahariana i 3 de cada 10 de Marroc, quan el 2018, quan va haver-hi el pic d'arribades, pràcticament tots venien d'aquest país del nord d'Àfrica. També canvia el lloc d'arribada aquí a Catalunya. Si abans predominava Barcelona i l'àrea metropolitana, ara ho fan la Catalunya Central, Girona i Lleida. Si mirem les projeccions anuals, l'arribada d'aquest perfil de nois s'estabilitza en vora 2.000 a l'any, quan, per exemple, el 2018 es va arribar a 3.700 en només un any.
11: El govern celebra aquest descens d'arribades i admet que ajuda a oxigenar un sistema de protecció a la infància que fa uns anys estava completament col·lapsat. Alhora, reconeix que vol reformar alguns serveis per posar el focus en l'acompanyament a aquests joves un cop deixen d'estar tutelats per la Generalitat.
15: Teresa Llorenç, secretària de Cicles de Vida de Ciutadania de la Generalitat, admet que des de la Conselleria de Drets Socials, aquest descens es veu amb bons ulls.
16: Per tant, ens n'alegrem, no?, d'aquesta situació, si realment això respon, doncs, a aquesta voluntat, no?, d'endreçar, doncs, totes aquestes onades migratòries.
15: I també que ajuda a dimensionar el sistema de manera adequada.
16: Que hi ha un descens de l'arribada, per tant, això també facilita que aquest treball, diguem, que podem fer, doncs, amb aquests joves, o amb tots els joves, millor dit, que estan en el sistema de protecció, doncs és un treball segurament encara amb més qualitat que el que hi havia ara.
15: Són declaracions a Ser Catalunya. Des de Drets Socials asseguren que dins la transformació de la DGAIA volen posar el focus en l'acompanyament als joves migrats sols un cop arriben a la majoria d'edat i que estan estudiant transformar de dalt a baix algun dels serveis que hi ha actualment per tal de fer-los més efectius.
11: Els experts assenyalen que aquesta tendència a la baixa no es pot veure afectada pel que està passant a Ceuta, per molt que veiem com la por ha fet que molts països augmentin la vigilància a les seves fronteres amb Espanya. Gemma Parellada, bona tarda.
17: Hola, bona tarda, Pol.
11: A Catalunya això ens toca a la frontera dels Pirineus.
18: Donc on passe, pour faire simple, on passe de 110 policiers à 170 policiers qui sont mobilisés.
17: Aquí sentim és el prefecte dels Pirineus Orientals, a Pierre Renaud, que s'ha desplaçat fins al Voló per explicar el dispositiu especial que s'hi ha desplegat des d'ahir. El nombre d'agents al llarg de la frontera passa de 110 a 170, tant al Voló i a Cervera com a passos secundaris, com als colls de Belitres, d'Ares i de Banyuls. I també s'hi faran volar drons i avions. Unes mesures extraordinàries que es prenen malgrat que, segons admeten el mateix Renaud, la crisi de Ceuta ara mateix no té cap impacte migratori per Europa ni tampoc per França.
18: Que nous concevons comme une manœuvre d'anticipation pour parer.
17: Diu que la mesura es pren per anticipar-se a qualsevol eventualitat i per prevenció. Li hem preguntat a Sílvia Morgades, professora de Dret Internacional Públic i membre del grup de recerca en immigració de la Universitat Pompeu Fabra, si la situació a Ceuta pot tenir conseqüències a Catalunya i a la resta d'Europa.
19: La primera resposta és no, perquè a més és que hi ha una frontera física. No és tan fàcil marxar de Ceuta de Melilla i entrar a la península. De fet, persones que són demandants d'asil a Ceuta de Melilla en principi tenen dret a anar a la península i tal. A la pràctica no ho poden fer, hi ha uns certs controls perquè no ho facin. No? Aquí sí que clarament ja hi ha una certa utilització política del tema migratori. Això és bastant habitual.
11: És dissabte 1 d'agost i això vol dir que milers de persones comencen avui oficialment les vacances d'estiu i molts aprofiten per marxar fora. La guerra a l'Orient Mitjà no ha frenat els viatges, però sí que ha fet variar algunes destinacions.
17: I ens ho explica Rosó Morlà, que és la vicepresidenta de CAVE, l'Associació d'Agències de Viatges.
20: Àsia, que portava un creixement molt important en els últims anys, doncs s'ha vist afectada i, en detriment d'Àsia, ha pujat a Europa.
17: Ens diu que els clients busquen seguretat.
20: Aquesta demanda que s'ha retingut de fer destinacions com Japó, com Vietnam, com Tailàndia, que estaven en el top 10, ha tirat cap a un lloc on el client ha sentit que hi havia més seguretat. No tan sols seguretat a nivell de por, sinó que no em cancel·lin el vol.
17: Europa guanya adeptes, doncs, amb França, Portugal i Itàlia com a destins estrella incontestables i amb Albània com a favorit emergent amb una molt bona qualitat preu, mentre que Amèrica i Àfrica es mantenen.
20: Amèrica Llatina sempre ha sigut molt atractiva per nosaltres, manté l'atractiu, i les destinacions punteres són el Perú, Colòmbia des de fa un temps perquè té una diversitat molt, molt important, i repetim, el Carib segueix sent un pol d'atracció per nosaltres molt important.
17: Ara bé, no tothom se'n va a l'estranger i som clarament gent de mar, tot i que l'eclipsi ha influït els plans d'estiu.
20: Costa Mediterrània i Costa Atlàntica són les dues costes guanyadores pel nostre país i imbatibles, com sempre, Balears i Canàries. Més Balears, perquè el tenim més a prop, però també Canàries. Aquests són els quatre punts imbatibles. I després d'aquest any, aprofito per comentar-ho, hi ha hagut un repunt important de l'interior pel tema de l'eclipsi.
17: Hi ha més de 2.000 vols que entren i surten de l'aeroport del Prat entre avui i demà. És el cap de setmana amb més vols programats.
11: Qui ha anat a l'aeroport amb dubtes són alguns passatgers que van cap a Itàlia després que ahir Meloni, la presidenta, suspengués l'acord Schengen amb Espanya arran de la crisi a Ceuta. Malgrat tot, la majoria confia que podran viatjar amb normalitat.
21: Farem amb avió a Venècia i res, sobre això Schengen, de moment l'Unió Europea no ens ha dit res, ni entenc que hi haurà potser algun control, perquè deien que farien controls una mica aleatoris, però bueno, seran controls aleatoris segurament a un caràcter bastant via en funció de la cara que tinguis.
11: Això pel que fa als vols. Anem ara a fer un cop d'ull a les carreteres amb en Vicenç Llorca des del RAC.
22: Bon dia, ara mateix estem pendents de l'AP7 que segueix circulant a hores d'ara amb lentitud en sentit sud i amb un carril tallat al seu pas per Castellbisbal amb congestió al llarg d'uns 5 quilòmetres. En sentit nord, l'AP7 té dos carrils tallats a Salt cap a Figueres amb retencions de 4 quilòmetres que fan que també circuli amb força lentitud en trams des del Vallès fins a la Selva. A l'A2 a Jorba en direcció Lleida des d'ahir a la tarda i tenim un carril tallat a causa d'unes obres que fan acumular congestió que encara s'estén al llarg de 5 quilòmetres. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
11: Mig minut i tornem.
0: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
11: Un home de 65 anys va morir ahir al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. Pau Puig.
23: És el quart accident laboral mortal en només 8 dies. En la darrera setmana ha mort un treballador d'una mina de Súria al Bages, un operari que feia tasques de manteniment a la línia elèctrica de Sant Mori a l'Alt Empordà i un treballador del Camp Nou a Barcelona.
11: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar, Mar del Dimir.
24: Un testimoni va veure ahir a la tarda una part d'una extremitat que sobresortia entre les deixalles i va alertar la policia, que ha confirmat que es tracta d'una mort violenta. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s'ha fet càrrec del cas i de moment només sabem que es tracta d'un home. Aquest és el quart crim registrat a la demarcació de Girona en el que portem d'any.
11: I presó provisional sense fiança per l'home acusat de matar la seva dona dimarts passat en un pis de Sant Martí a Barcelona.
23: El jutjat també li prohibeix acostar-se als pares de la víctima i als fills que tenien comú amb la dona de 8 i 4 24 anys que van presenciar els fets. Segons l'escrit de presó, el detingut va matar la seva parella clavant-li 11 punyalades amb una daga. En aquell moment al pis també hi havia dos amics de la víctima.
11: I l'Ajuntament de Tàrrega ha enviat a analitzar en un laboratori els excrements trobats a les piscines municipals per identificar l'autor del que consideren una bretolada que va obligar a tancar el complex públic al públic ahir i abans d'ahir.
23: El resultat dels anàlisis permetrà determinar si la femta és d'origen humà i en cas que sigui així es podrà obtenir informació com el sexe i l'edat de la persona. L'objectiu és definir el perfil de l'autor de la bretolada i la intenció del consistori és identificar-lo amb les càmeres d'entrada al recinte. És el segon cop aquest estiu que la capital de l'Urgell tanca el complex per la presència d'excrements a l'aigua, mentre que l'any passat el consistori va contractar vigilància privada per 3 episodis similars.
11: I la Fiscalia investiga l'ex número 2 de la Conselleria d'Empresa al govern de Pere Aragonès, Oriol Sagrera, pel seu nomenament com a conseller delegat de Fira Circuit, l'entitat que gestiona el circuit de Catalunya. Analitza si la tria de Sagrera pel càrrec podria haver vulnerat la llei catalana d'incompatibilitats. La calor extrema ha tornat a provocar importants pèrdues al sector del musclo. Les empreses especialitzades del Delta de l'Ebre calculen que, de mitjana, s'han perdut uns 500.000 quilos de producte, aproximadament un 20% de la producció, per culpa de l'augment de la temperatura de l'aigua.
23: El canvi climàtic fa anys que impacta el sector del musclo, que havia arribat a tancar campanyes de més de 4 milions de quilos, i ara, malgrat avançar-la i escurçar-la, amb prou feines en recolliran 2,5 milions. Gerardo Bonet és portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre.
2: Fa temps que ens avancem la campanya, fa temps també que estem reduint la quantitat de musclo sembrat per acabar més pront de la campanya, i hem passat efectivament d'una campanya de 5 mesos a una campanya de 3 mesos, però així és que cada vegada ven les calors més pront i de forma més continuada.
23: A més, en 3 de les últimes 4 campanyes, la cria se'ls ha mort i l'han hagut de comprar a d'altres països, cosa que els ha representat un sobrecost.
11: 2:22, un minut i tornem.
3: Ser Catalunya, Barcelona.
4: ¿Le darías tu DNI a un extraño por la calle? Entonces, ¿por qué hacerlo en Internet? Soy Paco Nadal y para navegar seguro uso Alternative ID de Surfshark, una herramienta que genera una identidad online alternativa con nombre e email nuevos y reduce el spam. Pruébalo tú también. Entra en surfshark.com/ser o usa el código SER y llévate 4 meses extra.
5: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a mcat.cat. Junts construïm somnis.
6: És l'estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
11: Dues i 23 minuts de la tarda, moment ara de repassar l'agenda cultural de la setmana amb en Pau Puig, l'Eva Hidalgo, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
23: A Barcelona. Era això. Cap de setmana marcat per les festes majors. Torelló, la Garriga, Vilanova i la Geltrú o Bagà s'engalanen i s'omplen de música i activitats per tots els públics. A Sitges continua el festival Terra Mar. Aquesta nit, concert de Sergio Dalma. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. I demà serà el torn de Joan Dausà. Diu, jo mai he desitjat. I en teatre, demà s'acomiada de Barcelona el retrat de Dorian Gray. Et vol arrabassar. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde en una obra que reflexiona sobre una societat cada cop més obsessionada amb la joventut i la imatge. L'espectacle girarà per alguns teatres de Catalunya. Que igual que els teus un dia i últims dies per veure Hamlet i les coses podrides. La companyia Parking Shakespeare, que cada any presenta una obra de teatre a l'aire lliure, s'atreveix enguany amb una adaptació del clàssic Hamlet. Tot el cap de setmana i fins dilluns a les 7 al Parc de l'Estació del Nord.
25: A Tarragona. Avui a les 10 a l'Auditori del Camp de Mart, concert del guitarrista alicantí Gerai Cortés, que explora noves sonoritats dins del flamenc. I encara en plana musical... Com et dius? Em dic Xavier. I què veus?
1: ginebra amb Coca-Cola.
25: La Ludwig va en el Festival Internacional de Música de Cambrils, presentant en directe el seu quart disc Pel barri es comenta. I en setè art, a la Terra Alta, arriba la desena edició del Festival de Cinema Infecte.
7: A la Terra Alta només ha de ser un aparador, sinó que també ha de ser una plataforma d'oportunitats, no? D'indústria, en aquest cas, de la gent jove, o la jove, qui vulgui, presentar els seus projectes amb vistes de ser produït. Llavors convidem a productors, distribuïdors, directors d'altres festivals perquè escoltin aquestes ponències.
25: És Ivan Massaguer, el seu director. Arrenca demà al vespre amb un espectacle inaugural amb performance, música, projeccions i l'estrena del curt creat per l'edició actual.
8: A Lleida, una bona opció per combatre la calor és refugiar-se en un monestir com és el de Vallbona de les Monges a la comarca de l'Urgell i deixar-se portar per la música que ressona al seu claustre medieval. És el cicle La Pedra Parla, que comença aquesta tarda a les 6 amb el pianista Marc Heredia i que tindrà demà a 11:45 la violinista Lina Turk, escoltem, com a protagonista. I reinterpretarà un clàssic, com és Les quatre estacions de Vivaldi. Jordi Domènech és el director artístic del cicle.
10: La nostra proposta és que no només és Vivaldi, que és prou conegut, sinó que tenim una violinista extraordinària, que és la Lina Turk, amb el seu grup Música Alquímica, que l'acaben de gravar. I aquesta gravació doncs ha tret molts premis i molt bones crítiques perquè és una versió diferent, és una versió molt personal amb l'energia i la musicalitat d'una violinista excepcional.
8: I al Pirineu, últimes propostes del Festival d'Ansaneu per ballar i saltar aquesta nit amb la companyia elèctrica d'Arma a Espot a partir de les 10.

Aquest cap de setmana a les comarques de Girona anem de concert amb Ginestar. Avui estaran a la Festa Major de Viladamat juntament amb Cactus i Pelucas. I de Viladamat a Caldes de Malavella, també de Festa Major. Aquí tocaran Auxili, La Masovera Barbuda i, per acabar, DJ Trapella. I si el que busqueu és música a la platja...

0: El xiringuito bamboleo de Sant Martí d'Empúries porta la rumba catalana amb Sant Morena, o a part de concerts, a Maçanet de la Selva s'estrena Ai Mare, una obra de teatre musical per fer riure a tota la família. I ja per acabar... Salvador Dalí. Des d'aquesta setmana fins al 23 d'agost podeu anar a veure Dalí de nit al Museu Dalí de Figueres. La nova exposició combina imatges, músiques, vídeos i fins i tot la veu del propi artista per reivindicar el seu llegat.
1: El teu vaixell de carmadura fendeix exhaust un port de greix.
2: És temps pels esports. Andrea de la Torre avui amb nous partits de pretemporada per Girona, Espanyol i Sabadell.
3: La jornada de dissabte deixa tres amistosos destacats pels equips catalans. El partidàs és el del Girona, que aquest vespre a les 8 rep a Montilivi a l'Arsenal en la 49a edició del trofeu Costa Brava. Una prova del nivell pels de Quique Álvarez davant d'un dels equips més importants de la Premier League i actual subcampió d'Europa, en un dels compromisos més exigents de la seva pretemporada. També avui, però a les 4, l'Espanyol continua la seva estada a Anglaterra amb un nou test davant del Middlesbrough després d'haver iniciat la gira britànica aquesta mateixa setmana. I el Sabadell disputarà el seu cinquè amistós de preparació contra l'Andorra a les 8, menys de 24 hores després de superar l'Inter Escaldes per 1-0. I pel que fa al Barça, recordem que ahir al vespre va empatar a 2 contra el Birmingham en el primer amistós de la gira anglesa. Hamza Abdelkarim va signar els dos gols blaugrana en un partit que es va acabar decidint en una tanda de penals favorable a l'equip anglès.
2: Ara mateix està a punt de començar la primera etapa del Tour de França femení amb l'estrena de la catalana Paula Blasi d'Esplugues, nova estrella del ciclisme, que ve de guanyar, entre altres, la Vuelta i la Volta a Catalunya. Nosaltres ho deixem aquí. Ara continua Hora 14 amb el Modena Lopesino.
4: El láser. Almudena Lopesino.
5: 2:30, 1:30 en Canarias. La crisis migratoria en Ceuta nos deja ya cifras insoportables que no pueden ser ignoradas. Al menos 86 personas han muerto ahogadas cuando trataban de cruzar a nado desde Marruecos hasta la ciudad autónoma. Otros 17 cuerpos han sido recuperados en la parte marroquí.
6: Se trabaja para que esto no vuelva a ocurrir. Y trabajamos seriamente para que esto no vuelva a ocurrir, ¿eh?, en todo momento. Pero lo que estoy convencido es que, en ese hipotético supuesto que estoy convencido que no volverá a ocurrir, tenemos el músculo, tenemos los instrumentos necesarios
5: para... El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hoy desde Ceuta ha asegurado que se está recuperando la normalidad poco a poco, aunque no ha dado por cerrada la crisis migratoria. En Ceuta sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Almudena.
5: Nico, el ministro ha dicho que han entrado a Ceuta entre 50.000 y 60.000 migrantes, aunque la mayoría ya han regresado a Marruecos. Como decíamos, son 86 los muertos en la parte española. Es ya la peor tragedia migratoria en nuestro país.
7: Sí, y además las fuentes del operativo de rescate de esos cuerpos, del Instituto Armado, de los submarinistas, de los GEAS, de la Guardia Civil, nos dicen, Almudena, que todavía quedan bastantes cuerpos en el fondo de esta playa del Tarajal, así que van a seguir las labores para recuperar esos cuerpos. 86 de manera oficial, nos señalan estas fuentes, han sido recuperados, otros 17 en el lado marroquí.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: És que no la conec, la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
4: Bueno, no, tu tinc... sempre quedes fatal totes les setmanes.
3: Ala,
4: no
3: sé. Taca!
2: Sí, que no sé. El cinema no és el meu. Per això tenim aquí perquè ens il·lustri. Sí, perquè sí. Si,
1: si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
0: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Ser Catalunya Barcelona. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
1: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
2: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
3: Sí, què li fa gràcia?
2: No sé què li fa gràcia.
0: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
3: Que amb mi anirien rapidet, Helena.
2: Anirien rapidet, no?
3: No trigarien massa. És allò de les ovelles?
2: Sí.
3: Doncs això.
2: Esquilat.
0: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
4: Què t'hi jugues?

0: En la cadena SER tienes el late night que la radio necesita.
1: ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, ¿y tú?
1: Pa' croquetas.
2: Bueno.
0: Ni tan bien. Un formato actual.
2: El amor es a la radio, entonces.
3: El amor es igual
1: al dinero.
0: Y con muy poca vergüenza, en el que tres amigas repasan la actualidad con mucho humor. En la madrugada del viernes al sábado a las 2, ni tan bien. Un late.
2: Nunca había trabajado tan tarde.
0: Muy late con Carolina Iglesias, Charlie P y Laura Márquez.
1: Somos Flora, Fauna y Primavera.
0: Y cada jueves a las 8 de la tarde, un capítulo de estreno para escuchar y ver en Ser Podcast y nuestra app.
4: A ver, he estado mejor, pero también peor.
0: Ni tan bien. Cadena Ser.
5: Ser Catalunya, Barcelona.
6: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
7: El hogar.
8: El reino de Ítaca necessita un rei.
6: Tothom parla de la pel·lícula quan tothom hauria d'estar parlant d'una traducció al català èpica, la que ha publicat Pau Sabater a la Casa dels Clàssics. L'odissea de traduir l'odissea en vers. Ens ho explicarà el programa. I a més... Estiu, sinònim de cinema a la fresca. I a Barcelona, el cicle Gandules del CCCB és un referent. Aquest any dedicat a la bellesa del cinema. En parlarem amb la programadora de Cine de Fez.
5: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta, però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
2: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
1: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya.